La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revella i focs artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.

0: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost, amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari, i Celtas Cortos, gira 40 aniversari, amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Ores Tamoy i Val Nou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
1: Que ha robat el meu amor.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: Bufete Sánchez Toral, asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35 43.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
1: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb URBAT, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitación Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.
2: Que ha robat el meu amor.
3: Ràdio Balear,

La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artista

0: sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
1: Ferreries torna a viure Sant Bartomeu, tradició, música, cultura, esport, activitats familiars i moltíssima festa. Viu la màgia dels jaleos, la colcada, els cavalls i les tradicions que passen de generació en generació i gaudeix de concerts, rebel·les, correfoc, activitats infantils, humor i molt més. Del 2 al 25 d'agost, Ferreries s'omple de vida amb les festes de Sant Bartomeu 2026, una festa per compartir i retrobar-nos i continuar fent poble. Molt bon Sant Bartomeu, Ajuntament de Ferreries.

0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
0: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, l'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb la Dècada Prodigiosa, Ores Camoy i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, nit d'humor amb Agustín El Casca i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals. Dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Gois Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.

0: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno, can canoli, can canoli, can canoli. Eso está María, can can can canoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
1: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Les festes de Sant Agustí 2026 a Felanix se celebren del 21 al 31 d'agost amb el Parc Municipal de Sa Torre com a epicentre de les verbenes i una gran oferta musical que inclou a Love of Lesbian, M-Clan i Celtas Cortos. Dissabte 22 d'agost, M-Clan, gira 30 aniversari i Celtas Cortos, gira 40 aniversari amb UR Bat, Mistar i DJ Titi. Dimecres 26 d'agost, concert de comiat de Love of Lesbian amb Victoria Lerma i Pau Roca, L'Habitació Roja i DJ Set. Divendres 28 d'agost, Diada de Sant Agustí amb La Dècada Prodigiosa, Orestà Moll i Balnou. Dissabte 29 d'agost, 10 verbenes úniques de Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bow. Dilluns 31 d'agost, Nit d'Humor amb Agustín El Casta i Castell de Focs Artificials. Altres actes tradicionals, dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, Cercavila des de l'Ajuntament fins al Convent de Sant Agustí, penjada de bandera i estrena dels Goigs Nous de Sant Agustí. Diumenge 30 d'agost, cursa popular nocturna de Sant Agustí, Ajuntament de Felanix.

0: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
1: La Fira Nocturna de Sillot se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 19 a 24 hores en el marc de les festes d'estiu de Sillot, a Manacor. Aquest esdeveniment d'entrada lliure destaca per l'artesania local i de proximitat, productes autòctons i ambient festiu al carrer. La fira estarà ubicada a l'Avinguda del Llop i Entorns. Els tipus de productes que es trobaran seran artesania local, alimentació, decoració, roba i complements. I altres actes destacats de les festes seran el Correfoc, Nit de l'Art, Aqualló i tornejos esportius, Gran Revella i Focs Artificials el diumenge 23 d'agost. Ajuntament de Manacor.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: Ràdio Balear, un sabor muy nuestro.